0: busca acercar al público esta institución en constante evolución, Sonia Castellani.
1: Buenos días. Es uno de los museos más destacados del mundo. Desde su apertura en 1819, el Prado no ha dejado de crecer, pero ha sido en este siglo XXI cuando se ha convertido en lo que es.
2: 76.000 metros cuadrados de campus, 7.600 metros cuadrados recuperados para espacios de acogida y servicio al público en estos 25 años, 1.112 metros cuadrados para almacén de obras de arte, 2.010 obras expuestas en los 14.000 metros.
1: Estas son las cifras actuales del museo. Alfonso Palacio, director adjunto de conservación, dicta unos números astronómicos porque en los últimos 25 años se han incorporado más de 14.000 piezas a la colección o se han realizado 350 exposiciones temporales o recibido a más de 3,5 millones de visitantes en el último año. Porque, como ha declarado su director, Miguel Falomir, el Prado, a pesar de sus más de dos siglos, está en plena forma.
3: Que una de las preguntas que con más frecuencia me hacen mis colegas extranjeros, los directores de otros museos del mundo, es si el Prado sigue adquiriendo obras de arte. Y se sorprenden muchísimo cuando le digo que al Prado llegan cada año centenares de nuevas obras. La pregunta, cuando la formulan, no tiene ninguna mala intención, pero sí es verdad que refleja una idea bastante extendida fuera de España, pero también a veces en España, del Museo del Prado como un museo hecho. Y eso no es verdad. El Prado es una institución que está siempre en constante evolución.
1: Así se ha conformado la colección del museo en los últimos 25 años. El Prado no es una entidad estática, sigue en movimiento. Y de lo que hay detrás de esta gestión, de cómo se ha creado este museo del siglo XXI, ha nacido ahora una nueva muestra Prado Siglo XXI. Son 98 piezas entre pinturas, esculturas, dibujos, fotografías o libros. Estas piezas son una selección representativa de este último cuarto de siglo.
2: Del análisis de lo que ha pasado en estos últimos 25 años, pero también con un ojo puesto en lo que se espera de nosotros para los próximos 25 años.
1: Esta pequeña muestra ofrece al visitante la identidad del museo. La exposición comienza con una infografía y una maqueta para dar paso a las obras adquiridas, donadas o fruto de legados. Obras que van desde la Edad Media al siglo XX. Alfonso Palacio nos pone algún ejemplo de lo que aquí se puede ver.
2: Con esa obra del maestro de Jussá, ese frontal del altar de Salanjón, o por ejemplo ese Nicodemo también del último cuarto del siglo XIII, en este caso, bueno, como Sofonisba Anguissola, obras de Rosario Valls, obra de Antonio de Bañuelos.
1: La exposición no es una mera sucesión de obras, es un recorrido por el proceso de transformación que ha experimentado este museo, su gestión, el desarrollo de sus departamentos, su labor editorial o comunicativa. Prado Siglo XXI nos lleva a través del arte a ver cómo crece y se consolida un museo, cómo el Prado ha llegado a ser el Museo del Prado. Esta selección puede verse en la Pinacoteca madrileña hasta a finales de septiembre.
0: Y a 15 minutos para las 8, a las 7 en Canarias, seguimos la información con las noticias de las territoriales de Radio Nacional en las mañanas.
4: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
5: Bon dia, és divendres 10 de juliol, són 8:15 del matí i tanquem la setmana amb una lleu davallada dels termòmetres enmig de l'onada de calor que ha deixat temperatures per sobre els 40 graus i nits tòrrides a alguns punts del territori durant els últims dies. Una treva que serà breu perquè a partir de diumenge i durant tota la setmana vinent la calor torna a agafar força. Aquesta pausa no implica que deixi de fer calor i tampoc que desaparegui el perill d'incendi. Avui més de 190 municipis catalans estan en risc extrem i es mantenen les restriccions a nous espais naturals. Els bombers, de la seva banda, continuen treballant per extingir diversos focs, entre ells el de Guimarà a l'Urgell, que hi va patir una forta revifada, però ja està estabilitzat. Doncs coneguem la previsió meteorològica amb la EMET, Juan Carlos Piña.
6: Bon dia. Avui a Catalunya les temperatures diurnes baixen, però partint de valors elevats, així que seguim xerrant de calor. Màximes de 39 graus a Girona i Lleida, 33 a Barcelona i Tarragona. La EMET manté activat l'avís per calor a pràcticament tot l'interior, sent de nivell taronja perill important a la província de Lleida. Avui tenim intervals de núvols al Pirineu, a la resta de la comunitat cel poc ennuvolat i durant la tarda se formaran núvols d'evolució al Pirineu sense descartar ruixats i tempestes. Per altra banda, bufa vent fluix de direcció variable tendint a la component est al migdia, sent ocasionalment moderat a la meitat sud. És una informació d'AEMET.
5: I com se circula per les carreteres? RAC Ferran Aràndiga.
7: Bon dia, comencem la jornada d'avui divendres. Destaquen que des de primera hora del matí tenim una avaria activa a la B23 a l'altura de Sant Feliu de Llobregat, que en direcció a Barcelona encara obliga a tallar un carril de circulació provocant fins a 4 quilòmetres d'aturades, en aquest cas ja des de Molins de Rei. Pel que fa a les retencions habituals, doncs també encara al Llobregat hi ha congestió per l'A2 des de Pallaixà en direcció a Barcelona. Al vessant Besòs, cues arreu del nus de la Trinitat, cada retruc doncs també deixen afectació en sentit sud de les dues rondes de Barcelona. Per últim, al Vallès també trobem retencions a la AP7 en sentit sud en direcció Tarragona, des de Santa Perpètua de Mogoda fins a Barberà del Vallès. En sentit nord hi ha un quilòmetre de cues a Sant Cugat i Cerdanyola. També per la C58, lentitud intermitent des de Sant Quirze cap al nus de la Trinitat. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
5: Salutacions de l'Adriana Llacai a les vies de so i de qui us parla. Anna Pujol, comencem. Treva els termòmetres, tot i que serà breu. Després de 5 dies amb màximes que han superat els 40 graus aquest divendres, les temperatures remeten una mica enmig de l'onada de calor que tornarà a agafar força a partir del diumenge i de cara a la setmana vinent. Àlex Eloi, bon dia.
8: Bon dia. Protecció Civil tanca l'alerta del Pla Procicat davant una breu millora de la calor extrema, segons el Servei Meteorològic. Avui els avisos per calor es redueixen i es concentren a les comarques de Lleida i el prelitoral de Barcelona. També es rebaixen els avisos per calor nocturna. Una passa enrere, però, que durarà només un parell de dies. Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat.
9: Els mapes ens indiquen que a partir de diumenge de nou tornarà a repuntar aquesta onada de calor i com a mínim durarà de nou fins dimecres o dijous de la setmana vinent.
8: Durant aquesta onada de calor, des del 5 de juliol, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 230 persones amb afectacions relacionades amb la calor. Més de la meitat han necessitat l'assistència amb ambulància.
5: Gràcies, Àlex. Això no implica que deixi de fer calor, que sumada a la baixa humitat manté el risc d'incendi encara molt elevat. Avui, 191 municipis es mantenen en nivell 4 del Pla Alfa per risc extrem i es prohibeix l'accés a nous espais naturals. En aquest context, seguim pendents de la situació dels incendis a casa nostra. Aquesta nit s'ha tornat a estabilitzar l'incendi a Guimerà, a l'Urgell, després d'una revifada que va obligar a confinar uns 21.000 veïns de 5 municipis, entre els quals Tàrrega. El foc afecta 328 hectàrees, 269 de les quals dins l'espai natural protegit de la Granyena. Tot i que ja s'ha aixecat el confinament, Protecció Civil recomana restringir encara avui la mobilitat de la zona afectada perquè els bombers puguin treballar sense problemes. A banda dels veïns, el foc també ha afectat gent que estava de vacances, Pepa Sant Genís.
10: Aquest grup de joves es trobava passant uns dies de vacances en una casa rural entre Tàrrega i Guimerà. L'incendi els ha agafat de ple. El primer dia, quan es va donar per estabilitzat, van decidir continuar a la casa, però ahir, veient el foc més a prop, van optar per marxar.
11: Quan hem tornat a pujar i ens havíem confinat i tot, hem vist que hi havia molt més foc. I bueno, hem decidit marxar alguns, altres s'han quedat a la casa rural, allà pendents del foc i tal. Era molt a prop i hem pensat millor marxar.
10: Com les 21.000 persones dels 5 municipis que van ser confinades ahir a la tarda van rebre l'alerta al mòbil.
12: Nos ha llegado una alerta al móvil, hemos avisado a todos y hemos salido a preparar los coches por si teníamos que irnos. Había mucho movimiento de aviones, de helicópteros y si llega a acercarse nos rodeaba la casa y no podíamos salir.
13: Ja ens hem espantat perquè ahir va ser molt gran, hi havia molt foc.
10: A darrera hora de la nit l'incendi es va donar per estabilitzat i també es va aixecar el confinament dels 5 municipis. Molts d'aquests joves van decidir tornar a la casa.
5: D'altra banda, ja estan controlats els incendis del Pla de Manlleu, el de Gavà, el Baix Llobregat, i el de Carme, a l'Anoia, i també el de les Gavarres. Estan estabilitzats, d'altra banda, l'incendi de Sant Manat, al Vallès Occidental, i el de Navarcles, al Bages. Aliança Catalana consolida el sorpasso a Junts per Catalunya. Segons el darrer baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, el CEO, la formació de Sílvia Orriols es disputaria la segona posició al Parlament de Catalunya amb Esquerra Republicana. El PSC tornaria a guanyar les eleccions, tot i que perdria escons, i Junts protagonitzaria la caiguda de vots més pronunciada, Lorena Enns.
14: Sí, la desfeta de Junts ja fa que Aliança es disputi la segona posició amb Esquerra. És el principal titular que transcendeix del primer baròmetre del CEO del 2026. El partit de Sílvia Orriols podria podria consolidar-se com la tercera força política al Parlament. Ho faria Costa va deixar amb la meitat de la seva representació a Junts, que es desplomaria i cauria dels 35 a entre els 16 i els 18 escons. L'augment d'Oriol s'explica també per la fuga del votant de Vox a Catalunya. Joan Rodríguez Teruel és el director del CEO.
15: Ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc. Entre un de cada cinc i un de cada quatre.
14: Tot i que el PSC tornaria a guanyar les eleccions, ho faria amb cert desgast, reduiria la distància amb Esquerra. Pep i Vox mantindrien estable la seva pugna. Catalunya i els Comuns i la CUP també es mantindrien en xifres similars a les actuals. La fotografia que deixa el baròmetre fa trontollar la majoria del tripartit, impossibilita una majoria independentista i mostra un Parlament més virat a la dreta.
5: D'altra banda, sobre el compromís del govern a recaptar de forma íntegra l'IRPF, la consellera d'Economia, Alicia Romero, obre la porta a gestionar alguns elements de l'impost l'any vinent de forma conjunta amb el govern espanyol, però evita posar data a quan serà la Generalitat qui en gestioni el 100%.
16: És a dir, l'any 27 no gestionarem l'IRPF. La gent seguirà pagant la renta a l'AET. Ara bé, podem anar assumint alguns elements de la gestió de la renta? Doncs això potser sí.
5: Altres informacions a la plana de successos. Avui declara l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, i tres exalcàrrecs acusats del retard en la vacunació de policies i guàrdies civils durant la pandèmia de Covid. A l'Audiència de Barcelona és el torn de quatre dels acusats en la causa després que dimarts s'avancés la declaració del cinquè exconseller Josep Maria Argimon. S'enfronten a penes de fins a 15 anys d'inhabilitació. Qui també declara en un jutjat de Barcelona és l'exdirectora del CNI, Paz Esteban, investigada pel cas de l'espionatge en Pegasus. Torna a declarar en aquesta ocasió arran de la querella que va presentar l'exdirigent d'Esquerra, Sergi Sabrià. Amb la d'avui ja són sis les ocasions en les quals la justícia ha imputat l'exdirectora del CNI pel cas d'aquest espionatge a líders de l'independentisme. Fins ara, Esteban s'ha limitat a dir que si el CNI va interceptar comunicacions a polítics independentistes, ho va fer amb l'autorització del Tribunal Suprem. I un apunt més perquè els veïns afectats per l'esvoranc causat per les obres de la línia 9 del metro, al barri de Sant Gervasi i la Bona Nova de Barcelona, porten ja 3 dies fora de casa. Alguns han anat accedint a casa seva per poder recollir les seves pertinences. Segons el Departament de Territori, ja han començat les tasques de consolidació del terreny després que s'hagi completat la primera ronda d'inspeccions als edificis. A la plana esportiva parlem de futbol. Pere Romeu renova com a entrenador del primer equip del Barça femení, Dani Esclusa.
17: Bon dia. El tècnic català explicava que la decisió de renovar no havia estat difícil, que està molt a gust al Barça i que assumeix el repte de mantenir el nivell competitiu mostrat per l'equip aquesta passada temporada, tot i la quantitat i la importància de les jugadores que han dit adeu aquest estiu. Tocarà les joves, explicava, agafar encara més responsabilitat.
18: Hi haurà moltes jugadores que aquesta temporada hauran de donar una passada endavant, que fa uns anys eren jugadores segurament amb més experiència i més edat, i ara mateix aquestes jugadores que hauran de donar una passada endavant són futbolistes molt i molt joves.
17: Un Pere Romeu que va voler confirmar també dues coses: no hi haurà més sortides i caldrà fitxar, això sí, tant a la davantera com a la defensa.
5: I l'Espanyol ha presentat el seu nou fitxatge, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo. Jaume Riello.
19: Bon dia. Moscardo té clar que vol ser una peça clau a l'equip de Manolo González. Ha dit que lluitarà des del primer dia per ser titular. Arriba cedit per una temporada per part del Paris Saint-Germain. Abans havia jugat al Corinthians brasiler, a l'Estat de Reims francès i al Braga portuguès, on va coincidir amb Víctor Gómez, que li ha parlat meravelles de l'Espanyol.
20: Me dije que es un gran club. Está convicto que voy a tener oportunidades y que un espacio para crecer, ¿sabes? Y dije que también... La afición es increíble y el entrenador, a él parece un gran entrenador.
19: Moscardo és el tercer fitxatge dels blanquiblaus. El director esportiu Monchi va reconèixer que ara vol un central per suplir la sortida de Fernando Calero.
5: De la cultura, el mestre Jordi Savall obre la 64a edició del Festival de Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols amb la Ruta de la Seda. El certamen més veterà de la Costa Brava té programats fins a més de 35 concerts fins al 20 d'agost. Agnès Batlle.
14: Un viatge musical inspirat en els recorreguts de Marco Polo coincidint amb el 700 aniversari de la seva mort obren aquest vespre Portaferrada. Jordi Savall, acompanyat d'Esperion 21, recorrerà les músiques de l'Orient Mitjà i l'Àsia Central en un concert que vol simbolitzar el diàleg entre cultures. Demà l'Espai Port acollirà Fuego de la companyia Antonio Gades, una de les obres més emblemàtiques del repertori de la dansa espanyola, commemorant el 150 aniversari de Manuel de Falla. Altres noms que passaran per Portaferrada són el col·lectiu instrumental nord-americà Snarky Papi, The Corrs, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Maria Arnal, Mònica Naranjo o Clara Peia. Tot i que canvia de propietat, ara passant mans de Cruïlla, Albert Mallol continua sent el director artístic.
3: Aquesta nova etapa que iniciem aquest any, un festival per endavant que no vol perdre el seu ADN, però sí que, evidentment, volem obrir portes i estar, d'alguna manera, actualitzant.
14: Fins al 20 d'agost, més de 35 concerts a Sant Feliu de Guíxols repartits entre l'Espai Port, el Monestir, el Guíxols Arena o el nou Village Estrella. D'aquesta manera ens acomiadem, els deixem ara amb la retransmissió del Sant Fermines en directe aquí a Ràdio Nacional. Que tinguin un molt bon dia.

Així sona l'avançament del seu nou disc que el grup presentarà aquest divendres en una actuació sorpresa al Festival Cruïlla. Diem sorpresa perquè els de Cartagena no formaven part oficialment del cartell, almenys amb el seu nom, sinó que havien aparegut sota el pseudònim que dona nom a aquesta cançó, Bigger Splash. Amb ells marxem i tornem dilluns. Que passin un molt bon cap de setmana.